a ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: tinc cap mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes,

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals hem convidat a 4 joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions de la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Però comenteu les pel·lícules o voleu silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però, a veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és que la seva família és la que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Uh-huh. I això com es porta?
8: No parlem de... No, era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Uh-huh. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Uh-huh. I... A vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... Jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... No, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
7: sí,
0: no?
7: Que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me n'en sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Yeah.
8: No és perquè vagi de guai, saps? Jo sóc el millor, no depèn dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm.
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... Jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: I ara et faré il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno, faria... a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, estic acostumat i...
0: Venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... Si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... No sé...
0: Que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... T'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... Ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: I en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.

0: germana, no faig els deures a vegades.
1: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
0: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits érem més dimoniets.
1: I ara ja no.
0: No tant, no tant.
1: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
2: A veure, perfecta, perfecta, no.
1: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
2: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
1: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
2: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
3: La meva germana.
2: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
1: Bueno,
2: ho sé, però...
1: està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
2: Sí.
1: I tu, Noelia, quina nota et poses?
4: Un 5.
1: Un 5, eh?
4: Aprovat pelat. Wow.
1: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
4: No, perquè jo, en plan...
1: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
4: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
1: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh?
4: Però...
1: Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
3: 10 i mig.
1: 10 i mig, eh?
3: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
1: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
4: 10.
1: 10, eh?
2: Sí, jo crec que en general...
1: Vaja bien quedes, que esteu sent, eh?
4: No,
2: sí.
0: I tu, jo, un 9.
1: Un 9.
0: Sí.
1: Què li falta? A veure,
0: Bueno,
1: demana.
0: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó. Per bueno, tant.
1: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
4: Sí.
1: Vosaltres, quan us discutiu, és per el tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
4: Sí,
0: totalment.
1: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
0: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen mi més que la meva germana i això també no. M'enfada.
1: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
4: Bueno.
1: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
3: Acostumo a complir per tard.
1: Vale, però ho acabes fent.
4: Igual.
0: Sí.
2: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
1: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
5: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
6: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des de l'aspecte més quotidiana i fixes més personals, com si matar una persona.
7: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
8: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
9: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
10: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
11: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
12: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
9: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no veig molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
9: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
12: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
1: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
4: La meva sí.
1: Sí?
2: La meva també, sí? Sempre.
3: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
1: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família

0: família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
2: Sí.
3: Sí. Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
3: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
4: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, juro.
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
4: No.
0: A mi, què vols dir?
4: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
2: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe i ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare. Sí.
1: I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
3: Depèn.
4: Sí, depèn molt del càstig.
3: Perdó.
0: Digues.
3: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
3: També, suposo.
0: Bueno. Es que sense paraules aquí, eh?
3: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
4: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us heu de cuidar molt, que ja s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu: a la meva època, veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
4: Molta.
2: Sí. O també el...
0: jo abans... I tenen molta raó.
1: Sí,
2: o
1: és que no.
2: Jo abans m'he passat tot el dia al parc, i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta, teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
2: No.
4: Jo
1: bueno.
4: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir, ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
4: Sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen...
2: Jo quan, si surto.
1: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
2: Jo estic igual.
1: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí?
4: Sí, jo crec que soc més mateix amb la família que a l'institut.
0: Sí.
3: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres no esteu...
4: Bueno, jo també.
2: Jo intento donar... Ui, perdó.
4: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
4: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
3: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
2: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui, eh?
4: Sí, jo també.
3: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, i ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors o...?
3: Sí, sempre.
0: Sí?
3: Són els primers en enterar-se.
4: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
4: Sí, però no els he dit gaire.
0: Ah, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
4: No gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
2: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
2: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que t'havies rebut d'algú important.
2: Sí, segueixo sense saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí. Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
2: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntic, si us sembla, anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
5: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha mogut res.
6: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
7: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
8: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
9: Sí que diria que sóc un fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
8: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
9: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
7: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
5: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
2: Sí.
0: Com és la vostra relació amb els germans?
2: Ara bona.
0: Són més grans o més petits?
2: És més gran.
0: Va, i per què ara és més bona i abans no?
2: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors... Sí. No, però és
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans.
0: Germans.
1: Sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
4: Jo ara sí.
0: Abans, ara,
4: sí. Quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis fossis més gran.
4: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
3: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen a venir aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
4: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan.
3: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
3: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si vosaltres també voleu comentar.
3: Wow, no tinc ni idea.
0: És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, no? Sí, de cop, vinga, parlem de sexe. No?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
2: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
2: No, no, no, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que feien bromes i tal, però com
0: però
2: que...
0: Però amb els pares mai... no, eh?
2: No, perquè no, en plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
2: No.
0: Por.
2: No, tampoc.
0: No vols parar-ho amb ells, simplement.
2: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que
0: vale,
2: mai surt el tema...
0: Però com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
2: No, és que... No sé.
3: Ni tan sols l'havies pensat.
0: T'estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
4: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
4: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
4: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos... però que em doni molt d'amor.
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenim una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot. O
0: sigui, que bonic, això.
1: La meva mare, jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
3: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
3: Ja
0: això
3: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
3: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé. No és
0: tu?
3: Que em senti més com... Soc més jo, soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets fallacete, una mica. Sí?
3: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
2: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
2: Ah.
0: Una o l'altra.
2: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
2: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
3: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
4: Amb la música.
0: Amb la música.
2: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
4: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Mm-hmm. Els adults els
0: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
1: no.
0: alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa...
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé...
10: Perquè digues un tren, de veritat.
3: Estava en un altre lloc,
4: ara. Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
3: No,
2: no
3: perquè el que explica sóc jo. No cal que em preguntin.
2: Igual.
4: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
4: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
2: Uau, sí.
3: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
4: No,
2: tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu... Va, eh? Sí. No, i teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
2: Sí.
4: Sí.
0: Sí?
3: Sí, de sobre.
0: Però als pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
4: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
3: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre a gairebé 40 graus
0: però
3: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
3: Sí, un regalet.
2: O preparar-li l'esmorzar.
3: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
3: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importa. No em va importar
0: perquè
3: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Però això...
1: No.
3: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
3: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
3: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
3: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
4: Vale.
0: Vinga, va. Sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
4: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
1: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
2: És que hauria de veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
1: Clar.
3: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
4: Jo que s'obri. Que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final expressar i explicar és el que dona la confiança.
2: Sí.
0: I ara a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
2: Sí.
4: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
4: Amb els estudis.
2: Sí.
0: Amb els estudis.
4: Sí.
2: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
4: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
4: Sí,
0: o...
4: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
2: Sí.
0: Perquè,
2: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Però, per exemple, si... com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
2: Sí, o sigui, ja no per mi.
0: Segurament ells estan
2: ja no
0: contentíssims igualment de veure't allà ja, competint,
2: ja
0: no?
2: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que... Us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres, no sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
3: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut, i és que jo sóc amb això potser un mal exemple, ja que... Això que se sent sempre a les pel·lícules de ai, deberías estudiar medicina. Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
3: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: I la resta?
1: Bueno, Bianca. Jo vull fer periodisme, però la meva mare, bueno, jo sóc, trec bones notes de mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de, ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de un premi de, jo què sé, ha descobert, jo, una medicina...
0: I admira tu una mica de reull, no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
2: La música.
0: La música.
2: Tenim gust musical.
4: La música, també.
0: També...
1: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
11: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
11: Vull, Manel.
0: Vull que el meu fill estudi el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
11: Molt malament, Manel.
0: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
1: Uau.
0: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
4: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
11: Sí. Allò,
4: el Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. Bueno...
0: Però amb la resta també rebufat, sí. Eh?
1: Amb el sí. Que... El Xavi crec que era... El
0: o sigui,
1: que...
0: el Manel era el primer, el que el volia que estudia el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
11: és que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer... És parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell sí, Nadal pringa. Totalment. Perquè es comentarà sí. Només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
1: És que
11: entre el
1: Joan...
11: tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
4: El tercer quin era?
1: O el
0: tercer
1: també,
0: l'Antònia...
1: És que el primer... És que todos...
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
4: jo, personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
4: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic que no té res a veure...
11: És que...
4: Em faria mal.
0: La resta sí, està d'acord sí, que el
11: perquè,
0: Manel...
11: Perquè potser... els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
4: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sé.
0: Uah,
1: sí,
0: i tant
1: sí,
0: que
1: sí
0: passa.
1: És que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
2: Que la família Noelia. Ho és tot.
0: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
4: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, doncs apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
11: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu, així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu, no us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Farigola. Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i els matollars mediterranis, de la qual s'obté el timó.
0: En aquest Paraules Habitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
3: Oh! Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar et correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
0: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
3: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
0: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms.
3: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'Índia, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringioler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
0: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
3: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
0: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps, però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
3: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelea, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
0: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
4: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolà. Jacint Verdaguer.
3: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima que diuen que, a més, té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
5: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'uní. Josep Carner.
3: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer frega, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
6: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
3: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
7: Telespígol calla de resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
3: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol, que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics, perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
8: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic, i a la cost de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar salut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
9: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
8: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
9: La dent de lleó és una planta que en diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixallets, a molts llocs en diuen, s'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però en principi hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
10: Pel braç no us dono una figa, que sembla que viró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
9: L'ortiga o pica-pica o pica-picots també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però... La substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
11: I no n'hi ha prou amb no respirar?
9: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
12: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim. Sóc la pluja que amara l'enderroc, d'on tenàs s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
9: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però... A partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'hederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors, s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir, mentrestant, de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix per fer perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
8: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
9: La calèndula, també coneguda com a boixac, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants.
13: Ai.
9: Que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
0: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
9: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. L'aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
0: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: Què ingreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí força ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, sobretot a bona part del territori, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi haurà, això sí, més estones de sol. A la tarda els núvols marxaran i se'n posarà el sol amb algunes restes de nuvolositat arreu del país.
1: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que hi la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carrer tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la C-7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, per causes que encara s'investiguen. El ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: què és això de fer esport, o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perd el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya, perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, corres, corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen. Més que fer esport, estàs fugint. Però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit, però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat, molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a
1: doncs
0: mi,
1: mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no tinc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh?
1: Però vaja. Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el single...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creua l'estany, creuava l'estany a nedant. Es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí.
0: Però d'estany és fatal, eh? Bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, okay. Pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, em pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferim. Fareu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista de tota una cita ciclista de

0: i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui dins l'Espai de Patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
2: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salelles ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
3: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que s'agreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
2: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
2: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
2: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
2: Sí, així Pau, és, de sí? Teatre amateur, i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
2: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
4: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc, així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
5: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on estarà, vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el vent.

0: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
1: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
0: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
1: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
0: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
1: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació també.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Doncs mira, una notícia que sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
2: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70% en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
1: Comença també el curs polític, eh?
2: Sí,
1: després de les vacances.
2: Totalment, totalment.
1: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
2: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montesino. Víctor, bon
3: dia.
1: Hola,
3: bon dia, Núria.
1: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
3: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
4: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra doncs sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
3: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja Benipedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
1: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
3: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
3: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
1: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
3: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
5: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
3: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'aquest espectacle de drons.
1: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montesino, La Plana Ràdio, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
6: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026 aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
1: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
6: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. no serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tarda.
1: A migdia?
6: A migdia.
1: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta dels mortals.
6: Efectivament.
1: Són d'un altre món aquesta gent.
6: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
1: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
6: Fins
1: demà, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
7: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
8: Sí,
1: et tenim?
8: Sí,
1: et
8: bon
1: sentim,
8: dia.
1: Et sentim.
8: Ara sí, perfecte.
1: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
8: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
8: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
9: Aquesta iniciativa és una de les iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn d'aquesta sobre cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financen amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
8: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
9: Des d'aquí de Lleida, per un cantó participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
8: Quants tenim xifres, més o menys, de quants joves estaríem parlant? Què implica aquest projecte?
9: Sí, estem parlant de 13 joves.
8: Perfecte.
9: Tots d'aquí de Lleida.
8: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
9: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
8: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
9: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suara al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és pentinant vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Uh-huh. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
8: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
9: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
8: Perfecte. Centrem-nos en aquest mirar des del Senegal, a nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
9: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
8: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
9: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
8: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
9: sí,
8: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
9: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
8: Que se senten útils.
9: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
8: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
9: Digue'm, perdona?
8: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
9: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
8: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en què tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
9: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
8: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també político-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
9: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí a Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
8: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
8: Gràcies, Núria. Bon dia.
1: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
10: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
11: Bon dia.
10: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
11: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
10: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
11: Nosaltres tenim diferents accions. però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
10: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
11: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara, a Rubí, els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb familiars de Rubí, d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf, per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques, com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
10: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
11: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
10: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
11: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
10: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dono fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
12: Hola, bon dia, Núria, què tal?
1: Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
12: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques. Després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
1: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
12: Sí,
1: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
12: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou doncs, una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, bé, els patrocinadors, etc., que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
13: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
12: Com va?
13: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
12: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
13: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat, tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nantros és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
12: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
13: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
12: Seguidora del landisme a 100%, no?
13: A tope, sí, sí.
12: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
13: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. i hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
12: Sí, sí, ja vau veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
13: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
12: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
13: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que a nivell, amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... El ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
12: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no?, les carreres ciclistes. Aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
13: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família, doncs, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... la comarca és molt bonica i ja t'ho dic, per vindre en família també la gent se pot animar perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
12: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
12: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passadors dels ciclistes.
1: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o poquets encara?
12: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
1: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
12: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren, i és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però vinga. A l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí. Que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. En fi, aquí, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: oh,
1: eh?
0: Oh, interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure. Clar. Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí?
1: Que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
0: oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar
0: sí.
1: amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: matins,
1: aquest.
4: Vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, eh, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A super en contra, aquest oient, i això...
1: Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba fent una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas a nedar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu, no està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: Sí, s'ha d'entrenar. No sí, és sí. Com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
1: No, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò, per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar

0: poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
1: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre, em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
2: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte, o com a mínim més despert, que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fesport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no? Durant el dia vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn de la tasca

0: que facis per al matí treballant, si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
1: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
0: Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
2: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat.
1: Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
0: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
1: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
0: Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
1: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar amb bicicleta a l'estiu?
0: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra. Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
1: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
0: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que et costi una mica agafar el son.
1: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
0: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa... Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar... o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica, però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. El que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres les motxilles, i he de dir també que sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes també? Sí,
3: o sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que, bueno... que s'emporta sempre a tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una mica.
2: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà, i clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Mèdia el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on s'ha fet vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest lloc que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava la vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa, l'activitat era sempre al carrer, socialitzaven molt, i el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes el tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi hauria l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot en temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on se guardin aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allí elevat, de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tarraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, on hi haurien els accessos principals a la ciutat, on hi haurien les portes d'entrada, per ser costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir l'abans, està la plaça de Toros, aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit, i penso que ha sigut un encert total, i felicito tota la gent que ha intervingut perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tarraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caca és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també, persones que també fan caca, llavors els agrada, és que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen el... imiten a la seva mare de quan era petita.
8: Quico Beltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort, vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se't recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer, però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li molt riu per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten molt riu, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta molt riu, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar molt riu i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin molt riu, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test i el que sigui apte, doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti el morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, per una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents tasmarques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús hi pots donar recompenses en cas de fer-li ensinistrament i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el Festival del Comte Arnau i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
3: Molt bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
3: Jo crec que avui els he plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, és la idea, és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80 i doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa també que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies.
10: Sí, a veure.
3: Adéu, adéu.
10: Adéu.
3: I també molt, molt ràpid. Marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet perquè és que si no és insuportable.
3: Però és que la Maria ve de fer el camino. És que clar, exacte, ho sabés caminar, Maria. Clar. És que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
11: eh? Ah, ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, que bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre sí, dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
11: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quin és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies del ball, per ser el més agut.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Yo! Original Trendsetters, accompanyation again per l'estiu! Què dius, Cuca?
16: Acabo de barrar sola, truca't Xalanamant, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samacun.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocada per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.
2: Sang!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjants han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que ha alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. I la Generalitat crearà un bessó digital de 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la gestió del trànsit i de les infraestructures. El projecte impulsat pels Departaments de Territori i Interior i el Servei Català de Trànsit tindrà una inversió de 7,1 milions d'euros i un termini de 36 mesos. El sistema s'alimentarà en temps real de dades de comptadors, càmeres, vehicles connectats i dispositius mòbils i incorporarà intel·ligència artificial. I la mare i filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment ha confirmat oficialment les dues morts del municipi. Ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 7 del vespre davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments també s'han aixecat i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el 24 d'agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria Esportiva Izquierdo de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors del centre van trucar al 112 als vols de les 3 de la tarda i fins a la Galeria de Tir, situada al carrer del Cobal, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. La policia catalana treballa ara amb totes les hipòtesis obertes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5ª etapa que comença de Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicularan i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una 50ena d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari sense el PSOE i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats.

0: del Vallès Lliure d'Amiens cada vegada està més a prop.
1: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
2: El DeltaCar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
3: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hi hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
2: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
4: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
5: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
4: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
5: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades, de més de 28 graus, es donen més prompte en l'any. Comencem més prompte i durem més temps. Aquesta és la tendència. I aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
4: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
6: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
6: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
1: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
6: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
1: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
8: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
7: Nits de circ ha venut 11.300 locals.

0: Localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
1: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
2: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
3: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la 5a etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
4: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta 5a etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
5: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
4: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
3: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
6: For me it's like that. I don't want to speak about.
7: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
3: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
8: Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
3: En bàsquet, l'Espart Unic Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adud Bulgak. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
9: Amb l'arribada d'Adud Bulgak, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3. És un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
3: Per
9: amb l'arribada d'Adu Bulgak...
3: Per cert, aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: que...
1: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
4: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
6: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
7: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
5: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al tarragonès. Sònia Kerr.
8: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
9: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
8: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
5: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
8: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
8: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
0: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
5: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
8: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
5: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
10: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
6: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
7: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
13: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
5: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una 15a de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
14: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, segons necessari, tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
5: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà 1 minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, 1 minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
5: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
9: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
8: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
16: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
8: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
8: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
5: Encara al Congrés, avui Junts ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
8: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
5: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
8: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
17: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
8: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb 2 països afectats pels sismes.
12: Notícies en xarxa.
5: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
9: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
18: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
0: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
19: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
5: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
8: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
20: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
5: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
22: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: Una vegada acabada la fase 1, començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on, a part de retirar l'amiant, també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
5: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Terissa.
1: El Deltacar és una eina que disposa la Unitat d'Indisciplina Viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
3: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, havíem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix. O es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
1: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
5: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
8: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
5: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
8: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Iona Malgrat.
4: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
23: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
4: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
24: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
5: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
26: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
25: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
2: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
7: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
10: La veritat és que estem, doncs, molt interessats en el jugador, ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
7: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
11: For me it's like that. Veure, I don't want to speak about...
13: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
7: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
14: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
27: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic, i espero que, bueno, que ens em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
14: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
7: Gràcies, capitana de la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa Femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova a 8:15, Vic Europa B i a 9:15, Singerlin Martinenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda. Ha cremat en moment 52 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. Un helicòpter bombarder està fent descàrregues des de primera hora, mentre que hi ha 23 dotacions que donen suport als bombers de Barcelona sobre el terreny. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els bombers treballen també, per cert, a hores d'ara, en un incendi de vegetació forestal i agrícola al Serral, a prop de la C-241D, un foc que, per cert, ha quedat estabilitzat fa una hora. I l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci record a les víctimes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un SAlert durant els aiguats el passat cap de setmana. Ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats, com parlaven de Roda de Berà, va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, no sempre és l'eina dient.
3: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar de la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9, però la pressió del PP Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, per cert, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu al qual li constava una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat. L'home és conegut com el mestre de les fugues, ja que s'havia escapat fins a 4 ocasions diferents de presons. L'últim cop va ser en una presó de màxima seguretat a Itàlia, d'on va fugir i estava fugit, de fet, des del desembre de 2025.
0: Notícies en xarxa. A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.

0: I tot i que encara queden uns dies, el magazín farà vacances a l'agost, així que aprofitarem aquesta última setmana de juliol per avançar algunes de les activitats que tindran lloc el pròxim mes. Entre elles hi ha el concert que l'Ensemble In Illo Tempore, especialitzat en la interpretació i divulgació de música religiosa, oferirà el 15 d'agost per commemorar la festivitat de la Mare de Déu de l'agost. Ho faran sota la direcció de Jordi Sánchez Caroz, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Jo crec que ja us podem considerar uns clàssics de Sant Joan i a tu també potser un col·laborador del magazín gairebé, no?
1: Sí, perquè ja, diguéssim, aquestes entrevistes ja comencen a ser, sí, diguéssim, reiterades, però bueno, jo encantat, nosaltres encantats de que això sigui així.
0: No, i nosaltres sí, també, que és bona notícia, sí. Vol dir que veniu, vol dir que oferiu un concert, vol dir que tindrem bona música i bona interpretació.
1: Mm-hmm. Exacte, sí. Aquesta és la idea, sí.
0: Mm-hmm. Tens comptat quantes vegades heu vingut ja a Sant Joan?
1: No exactament, però penso que potser mitja dotzena, potser sí.
0: Mm-hmm. Ja has perdut el compte, veus?
1: Sí. Mm-hmm. Sí. Potser sí. Bueno, la col·laboració amb mossèn David, que ja va ser amb qui vam començar, vam fer un concert ja, deu fer uns 4 anys, possiblement. Mm-hmm. Després ens vam perdre una miqueta la pista i quan va arribar mossèn Felicien a través de l'Eudald Jordà, es va començar aquesta iniciativa de fer 3 concerts l'any i bé. Segurament ara ja aquest deu ser el 5è, el 6è, no sé exactament.
0: Deixem dir també, deixem donar les gràcies també a l'Eudald Jordà, perquè nosaltres ja sempre mirem l'agenda i amb què es farà i què no es farà per poder-ho tractar, però ell sempre ens dona una pista i això ens va molt bé. Com que ja hem parlat moltes vegades amb tu, ja no farem tanta introducció, vull dir que explica'ns una mica el format del concert del dia 15.
1: Bé, aquest concert, bàsicament, tenint en compte la data que és l'Assumpció de la Mare de Déu, la festa de Mare de Déu d'agost, doncs, bàsicament, el que farem serà un repertori basat en àries, en diferents tipus de repertori, però tots basats en la Mare de Déu, així de simple. És un concert d'una horeta, 50 minuts, més o menys, tenint en compte els aplaudiments, alguna possibilitat de fer algun bis, això, una horeta, tot plegat. Però tot basat en repertori de la Mare de Déu. Diferents, magnífiques, peces barroques de Vivaldi, de Philipp Emanuel Bach, de compositors barrocs, diguéssim, coneguts, però tot basat en peces de diferents estils i de repertori de Mare de Déu. És aquest la base, diguéssim.
0: No sé si ho heu fet expressament, però la mezzosoprano es diu Maria.
1: Ah, no, clarament és una coincidència. No, és una mezzo barroca, una mezzo molt, molt, molt bona. De fet, l'any passat, aquesta noia, que jo tinc relació fa molts anys, som bons amics fa molts anys, és qui va interpretar la Carmen a l'Òpera Sabadell, el paper protagonista dintre l'Òpera Sabadell, vull dir, d'una veu realment molt bona, molt bona, molt bona. I tinc la sort de conèixer-nos fa molts anys. I, bueno, casualment això és una casualitat. No estava pensat, però una vegada aquestes casualitats es donen i mira, doncs així.
0: Ho celebrarem. Com es pronuncia el cognom, Maria?
1: Maria Menichin. És ucraïnesa.
0: Molt bé. És un dia molt important dins del calendari litúrgic i com el retall d'una obra de Vivaldi que escoltàvem al començament, entenc que hi ha música sacra o religiosa creada específicament.
1: Moltíssima. Molta, sí. El que dèiem, Magnificat, per exemple, hi ha pàgines d'internet especialitzades en música i quan busques específicament Magnificat et pots trobar, no sé, a la vora de 300, 400, molta. El que passa que sí que és cert que després de famosos, magnífics famosos, sempre acabem amb el que és el Magnificat de Bach, el Magnificat de Vivaldi, el Magnificat dels 3 o 4 compositors més coneguts, diguéssim, no? Però n'hi ha moltíssims, però de la majoria d'aquests compositors encara avui en dia estan amb manuscrits, no s'han acabat de passar, diguéssim, a partitures que es puguin tocar. Sí, molts estan en biblioteques, una mica perdudes, una mica de la Mare de Déu, i, bueno, això encara estem amb aquest... Bueno,
0: però
1: també és aquest és el seu encant, diguéssim.
0: Sí, no, fa il·lusió saber que segurament escoltarem música nova per nosaltres, no?, en algun moment, però em sembla curiós que que amb la d'anys que hi ha arxius i arxivers sí. I músics sí. I interessats bé. En recuperar, no estigui tot més o menys controlat.
1: Bueno, està controlat en el sentit de que hi ha molts compositors que tota la seva música a poc va sortint a la llum, però el fet que surti de llum no vol dir que es passi a digital o que es digitalitzi o que es passi a partitures amb un format en què sigui fàcil tocar. És a dir, apareixen els manuscrits, però es queden com en manuscrits. I després algú ha de tenir, diguéssim, la voluntat a poc de passar aquest manuscrit a partitura que sigui fàcil de poder interpretar. Aquest és un altre passatge, no? Aquest és un altre passatge.
0: La part bona de la vostra disciplina, del vostre estil musical, és que de drets d'autor no n'heu de pagar gens.
1: No, això és cert. Això és cert, diguéssim. Els drets d'autor, a partir dels 70 anys, desapareixen. Desapareixen, i diguéssim, això sí que és cert. Que és una vessant per nosaltres, que, bueno, això és un avantatge.
0: Has dit que moltes de les obres que s'interpreten durant la festivitat de la Mare Déu d'Agost són de Vivaldi. Vivaldi també hi serà aquest dia 15, sí. Però qui més hi haurà?
1: Sí. Carl Philipp Emanuel Bach farem. També farem obres de Caldara. Farem obres... farem obres de Bach, del famós Bach, per entendre'ns, i farem dues obres, és a dir, la segona part del concert. El concert està com dividit en dues parts. Una primera part en què farem obres escapçades de diferents obres així sueltes, que seríem això que dèiem de Vivaldi, de Philipp Emanuel Bach, del pare de Bach, i la segona part del concert, tot i que el concert serà tot seguit, aquests 50 minuts del que parlàvem serà tot seguit, la segona part del concert és una obra sencera d'Alessandro Scarlatti, un Salve Regina, que és Alessandro Scarlatti, que dura uns 10-12 minuts, va tot seguit, i després hi ha un altre Salve Regina de Nicola Porpora, que és un compositor italià fantàstic, tot i que la majoria del seu repertori, com deia abans, encara està una mica oblidat. Un Salve Regina de Nicola Porpora, que dura uns 15-18 minuts. I també el farem tot seguit.
0: Ja que heu vingut moltes vegades al monestir, hi ha alguna cosa característica a l'hora d'interpretar en aquest espai que tingueu en compte o que sigui especial?
1: Bé, aviam, el monestir té com dos espais, evidentment la part del que seria el temple gran on es fan les cerimònies, i aquí, pel tipus de repertori que nosaltres fem, és cert que és una mica incòmode, perquè allà té un espai gran de ressonància, és molt gran i cap molta gent, i aquí el primer cop que vam venir sí que vam interpretar Glòria Vivaldi, que hi havia 60, unes 60 persones entre el cor, músic i això, i això va anar perfecte. Però la majoria dels concerts que interpretem som 4, 5 persones, pocs, i aleshores allà ho fem a la Capella dels Dolors. I és un lloc perfecte. Per repertori que fem, perquè per les mides, per les dimensions, pel tipus de ressonància que té, és un lloc realment que s'ajusta perfectament al que necessitem.
0: Entenc que quan aquests compositors pensaven la música, també pensaven en aquests llocs especials on estaria, on s'interpretaria.
1: Correcte, perquè la majoria de música barroca s'interpreta amb molt pocs músics. I això també vol dir que això teníem present els espais on es feia. Sovint amb capelles molt petites, amb palaus també. Són llocs molt petits, adequats, espais molt petits. No, en cap moment pensaven amb esglésies molt grans, perquè si no, diguéssim, la música quedaria com perduda allà dintre, no? I tot, evidentment, tot queda valorat, tot queda pensat. Els compositors ho pensaven tot.
0: I vulguis o no, el barroc també, amb els elements que hi ha, fa que les superfícies siguin molt irregulars i...
1: Exacte. I que no hi hagi... Exacte. Sí, i amb la música barroca això també queda avui que... sovint hi ha repetició de moltes notes, valors de notes molt petits, i aleshores això amb espais on una ressonància pugui ser molt gran, com diguéssim, podria ser el monestir, l'espai del monestir, com podríem entendre, no? On es fa les cerimònies, allà interpretar música barroca pròpiament és complicat, perquè hi ha un espai de ressonància una mica ampli, i aleshores així es complica. La part de l'execució es complica, en canvi, a la Capella dels Dolors és magnífic.
0: Aquí vam tenir un... A Sant Joan hi ha un Sant Joan que està a Nova York i que és un dissenyador acústic bastant conegut i important, que justament, bueno, ell crea auditoris i coses, però a més ell va ser escolanet i crec que va ser cap dels escolans, vull dir que jo diria que alguna vegada ell també ha intentat analitzar veure com millorar la ressonància tot plegat del monestir. Ho investigarem, perquè això em sembla interessant. I recordo una vegada alguna cosa com que a vegades una cosa senzilla, com penjant com una corda de dalt a baix, no sé, es millorava.
1: Sí. A vegades, en aquests espais que tenen una ressonància que es desenvolupa tan gran, diguéssim, sovint el que es fa o el que es proposa és com penjar uns tendalls o unes menes com unes teles, de manera que el so s'aixugui i no es propagui amb tanta distància, com posar com uns trossos com uns llençols, una mena de similar, ara exactament, evidentment jo no sé què tinc amb això i tampoc no voldria dir una cosa que no és, però el concepte passa una miqueta per això. Algú que aturi una mena d'això, uns llençols, algú que aturi la propagació del so i que la vagi com frenant. En els auditoris moderns el que fan és posar com unes peces de fusta en forats perquè es vagi com aturant.
0: Jordi, que val la pena continuar parlant perquè sempre surten coses interessants i noves. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. A part de l'Eudal i de la mossèn, si hi ha cares conegudes, ja dels cops que heu vingut ja n'hi ha alguns que sempre els veus allà a primera fila o no?
1: Sí. Hi ha gent que sempre la veus. I per nosaltres és una cosa molt bona, vol dir que a la gent li interessa, vol dir que a la gent li agrada i que aquesta difusió que també feu vosaltres, que és molt d'agrair, a poc a poc, perquè evidentment el que costa al principi és que les coses vagin quallant, perquè una cosa és fer un concert un dia i una altra cosa és que en facis, doncs, que és el concepte que mossèn Felicien volia introduir, que és aquesta cosa de fer 3 concerts l'any. Llavors, doncs, vagi com, bueno, doncs, el primer any ho fas, un segon any ja veus com va, com reacciona, i vagi, doncs, bueno, el concepte vagi quallant. Doncs aquesta és la nostra intenció i aviam com ho fem.
0: Molt interessant.
1: Com ho fem divulgar amb el temps.
0: I que la veritat és que també en aquests últims anys hem anat descobrint molta gent del poble que no ho diries mai, i que gaudeixen molt de la música clàssica i no només això, sinó que, ostres, que dominen, que saben d'autors i això, que amb qui es poden tenir converses nosaltres no sabem.
1: Aquesta és la intenció.
0: Jordi, moltíssimes gràcies.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: I durant aquest cap de setmana tindran lloc les celebracions litúrgiques del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri Sant Joan de les Abadeses. Per parlar d'aquesta troballa i de la seva història, tornem a tenir al telèfon en Joan Ferrer, responsable de l'Arxiu del Monestir de Sant Joan i director de l'Arxiu Històric de Girona. Aquí darrerament sembla que tenim com a col·laborador intern del magazín, de tant que el consultem. Hola, Joan.
2: Hola, hola, bon dia a tothom.
1: Abans que ens ho demanis, no tenim pas molt de pressupost, eh? No... No t'ho podrem pagar.
2: No, només faltaria.
1: No, en tot cas, vam parlar fa poc amb tu sobre el Pont Vell, abans doncs, també vam parlar sobre l'arbre del monestir. Vaja, això és una mostra de la importància també dels arxivers i de la informació que ajuda a preservar la memòria, no?
2: Sí, exacte. El nostre poble i a molts llocs doncs, són avesats a celebrar les efemèrides com cal, i aquest cap de setmana se'n celebrarà una molt important i per justificar-la, lògicament, la documentació que justifica i que deixa registre dels esdeveniments del passat perquè en un futur es puguin celebrar com cal, doncs és important, és clar, de deixar-ho tot ben registrat.
1: I en aquest sentit, del Santíssim Misteri, o sigui, és curiós, no és que en sàpiga molt. Recordo, per exemple, que quan érem molt petits a l'escola doncs ens van explicar això, que van trobar una

0: serà de fórmula el cervell del Crist que s'havia conservat durant 200 anys i que s'havia i que era intacte. Això és era el titular i és el que molts ens hem quedat. No sé si...
1: Sí, bé, vull dir, per fer una síntesi molt ràpida dels fets, ens hem de situar al 1251, a l'any 1251, quan es consagren una sèrie d'altars, entre els quals l'altar major. Mm. I podríem dir que aquesta consagració, que deixa de ser una paraula sinònima del que seria posada en funcionament, inauguració, etc., era l'altar, l'absis principal, on s'hi havia col·locat, s'hi havia cisellat, s'hi havia esculpit un grup escultòric format per 7 figures, amb el Crist central, amb els dos lladres a cada un dels extrems, d'imagestes, i també amb la Mare de Déu, amb una banda, Sant Joan Evangelista a l'altra banda, i Nicodem i Josep d'Arimatea, que eren els personatges que, segons els evangelis, doncs, van despenjar el Crist una vegada va morir després de ser crucificat. Aleshores, aquesta és una escena que no és única en el nostre entorn cultural, però sí que té algunes particularitats que el fan únic. Per exemple, tothom té molt al cap el davallament també famós d'Erill la Vall, Pallars, que es conserva disgregat entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic, les 7 figures, i que Erill la Vall es pot visualitzar, es pot veure, es pot contemplar en reproducció col·locat, tal com devia ser en origen aquí a Sant Joan també, damunt d'una viga, les 7 figures, no? Però el plus, podríem dir, el plus d'aquest nostre grup escultori és que en l'esquena del Crist s'hi va col·locar una sèrie de relíquies i en el front del Crist s'hi va col·locar una sagrada forma consagrada, una hòstia consagrada. Això en els altres casos de davallaments no es produeix això, no es produeix aquest fet. I el per què es produeix aquest fet, doncs, rau en el sentit de voler posar... Perdó, és que em sento malament ara.
0: Sí? Jo et sé...
1: Joan?
0: Sí, sí.
1: Sí, ara em sento bé? Sí, ara millor. Gràcies. Lògicament, aquestes escultures, aquestes figures, aquesta estatuària de sants, el que volien era promoure, lògicament, la pietat popular i, per aconseguir-ho, doncs, en algunes mares de déus fins i tot també s'hi col·locaven doncs, relíquies, fragments de relíquies, perquè després la persona quan s'hi adreçava per mitjà de la pregària doncs, o per demanar algun tipus de benefici o de complença, doncs esclar, allà dintre hi havia no només era una fusta o una pedra representant uns personatges, sinó que hi havia la presència material real i física, com dic, d'algun element molt vinculat amb la santedat, no? Com és el cas de les relíquies o com és el cas de la sagrada forma en el front del Crist, perquè recordem que la sagrada forma, quan el prevere consagra el pa, la trenca en dos trossos i fa tot el ritual litúrgic que correspon per convertir aquell pa en el cos de Crist, no? Doncs aquest cos de Crist el col·loques al front del Crist, doncs quan algú s'hi adreça en fe, doncs està directament interpel·lant el Crist. I aquesta era una de les coses que volien fer amb aquest tipus de significats litúrgics, no? Això, com deia, es va col·locar al 1251 i no va ser fins al 1426 que es va per manament de l'abat, era l'abat Arnau de Vilalba, aleshores, va fer netejar una sèrie d'elements de dintre de l'església, entre els quals doncs, el grup del davallament, el grup de les 7 figures, van col·locar les 7 figures al el paviment de darrere d'altar, entre l'altar i l'absis, damunt d'unes catifes, i dos canonges doncs, van procedir a netejar-lo, de, segurament de brutícia de cera, ennegriment típic que amb el pas dels segles s'havia produït, i es van adonar que hi havia una cavitat en el front. No? Aquesta cavitat, aleshores, la paterna de Vilalba, que era un abat, doncs, abat culte, se'n recordava que es conservava un cartoral, el missal de Sant Llorenç, que es diu, que no se'ns ha conservat actualment, malauradament, on hi consten totes aquelles consagracions, les actes de consagració de tots aquests altars que hi havia a dintre de l'església del monestir. El va anar a buscar i va poder llegir que, efectivament, el novembre de 1251 es va consagrar, es va inaugurar, es va posar en funcionament aquest absis principal amb el grup del davallament i que en el front del Crist hi havien col·locat la Sagrada Família. Per tant, amb molt de compte, van obrir la portella del front del Crist, van desplegar, van veure que hi havia un fragment de teixit, un drap de lli, concretament, el van començar a desplegar i van veure que hi havia la Sagrada Forma consagrada incorrupta en el front del Crist. I, evidentment, això va provocar suposo, un gran esglai o una gran sorpresa. I l'endemà del fet és quan es mostra al poble, es va convocar el poble a l'església del monestir, i el poble va exclamar d'una manera espontània amb l'expressió Santíssim Misteri, miracle. I d'aquí ve la denominació del nostre davallament com el grup del davallament del Santíssim Misteri. Així, i el que celebrarem precisament aquest cap de setmana són els 600 anys d'aquest acte que Arnau de Vilalba i aquests dos canonges van fer despenjant el grup escultori, netejant-te'l i descobrint que hi havia una Sagrada Forma incorrupta en el front del Crist.
0: De fet, ja s'ha anat celebrant, vull dir que 600 és un número molt gran i és rodó, però crec que en els 500 anys també es va fer una celebració molt especial, no?
1: Efectivament, es va fer una celebració molt... No va ser una celebració, va ser un any ple de celebracions. Hem de contextualitzar una miqueta el 1926. El 1926 estem després de les intervencions de restauració de Puig i Cadafalch. Estem després de les... No sé si qualificar-les de restauracions, però sí d'intervencions que un rector d'aleshores que es deia mossèn Miquel Serra, també va promoure. Per tant, el monestir de Sant Joan i l'església en concret passava de ser... que tenia un cert renom dintre del panorama històric-artístic del nostre país. S'havia restaurat gran part i ja lluïa molt com a monument. Però, a més, un dels aspectes que Puig i Cadafalch va traçar però no es va atrevir a tirar endavant, que després, als anys 50 del segle XX, Duran i Reynals sí que es va atrevir a tirar endavant, va ser a desmuntar el cambril que al segle XVIII es va construir per dignificar el grup escultòric del Santíssim Misteri, amb una cupolí, amb una cúpula, amb una sala annexa, etc. Això la gent de Sant Joan, que pugui o qui vulgui, que pugui mirar fotos d'abans de la Guerra Civil, podrà veure doncs, que la nostra capçalera era molt diferent a la que la tenim ara, no? Amb tot molt ben ordenat, el ritme dels absis, etc. Era una capçalera on, a part dels absis laterals, no hi havia absis central, hi havia un cos d'edifici rectangular, que era el cambril, i que Puig i Cadafalch, com deia, no es va atrevir a desmuntar. Per què? Perquè precisament es conservava el grup de la Sagrada Forma encara incorrupta en el front del Crist. I desmuntar tot allò alterava molt la religiositat i la pietat d'aquells anys, no? Com deia, la dècada mitjans de la dècada dels 20, quan es va escaure els 500 anys de la treballa, doncs durant tot l'any ja va començar el 25, al final del 25, amb la publicació d'un butlletí, que durant tot l'any 26 era quinzenal aquest butlletí, es dedicava a donar notícies, promoure i a donar a conèixer el que es comentava coneixia com a prodigi eucarístic, o sigui, aquest miracle eucarístic de la conservació de la Sagrada Forma, on, doncs bé, des de noticiaris fins a anuncis de romeries, fins a anuncis de visites, fins a estudis històrics, fins tot un recull impressionant sobre, podríem dir, els miracles que havia fet el Santíssim Misteri, o sobre tots els personatges que l'havien vingut a adorar i havien sumit un fragment de l'hòstia per verificar que efectivament estava incorrupte encara. Per tant, va ser tot un any, i a més pròpiament del Pinyol, que van ser aquests mitjans de juliol del 26, que es van dedicar a fer tot actes litúrgics, tot de conferències, xerrades. El bisbat de Girona va organitzar una romeria específica, el bisbat de Vic va organitzar una romeria específica uns dies, Ripoll, per exemple, també es va abocar a fer una romeria, o sigui, tota una trobada de feligresos a Sant Joan, etc. Durant tot l'any, es va tenir lloc multitud d'actes, sí.
0: Per tant, que entenc que l'hòstia consagrada, és a dir, el 1426, quan la van trobar, no es va retirar, no es va consumir, no es va... I que va continuar durant molt...
1: No. I tant.
0: I llavors, fins quan? Quan és que se li perd la pista o es perd o es malmet o...
1: El 36, el juliol del...
0: Durant la guerra,
1: Exacte, el juliol del 36, un dels lladres, que ja ho sabeu, el de l'esquerra, es crema i la Sagrada Forma, doncs... se li perd el rastre. És un tema que jo tampoc m'hi he dedicat molt, però per el que més o menys he sentit, he llegit, he trobat amb alguns tipus de documents de la dècada dels de principis dels 40 i de finals del 39, doncs poden haver-hi diverses teories sobre la pèrdua de la Sagrada Forma. Jo ara no tinc prou arguments, ja et dic, Joan, per poder dir quina de les teories és la certa, no? N'hi ha una que diu que va ser el comitè el que la va fer desaparèixer, i l'altra teoria és que mossèn Sangles, que era el rector de la parròquia del juliol del 36, la va amagar, i després quan la va amagar, i potser no la va amagar amb molta discreció, en el sentit de que potser algú va veure i després va anar darrere d'ell i se la va portar, o que fins i tot doncs, una vegada la va amagar, quan va anar allà a mirar aviam si encara hi era, doncs ja no hi era. Jo no tinc, de veritat, no tinc més. Tenim, per exemple, correspondència de membres del comitè que asseguren que l'Ajuntament no hi va intervenir absolutament per res, però per altra banda també tenim declaracions de persones vinculades amb l'Església que sí que va ser l'Ajuntament qui es va el comitè, no, el comitè de milícies que a partir del 36 es crea a Sant Joan, doncs que es va cuidar de fer-la desaparèixer. No puc continuar amb això.
0: No, però està bé també conèixer aquestes hipòtesis. També, no ens, com ja has comentat també, hi han hagut canvis, no ens hem d'imaginar sempre el davallament en aquell lloc, no? Diria que també fins i tot va estar situat allà a la capella dels Dolors, crec, no?
1: No.
0: Això mai,
1: No. No, mai. L'emplaçament del grup del davallament del Santíssim Misteri, quan ha estat a l'església del monestir de Sant Joan, excepte uns dies al juliol del 36, sempre ha estat a l'absis principal. El que passa que a l'absis principal hi havia el cambril, com comentava, barroc, que Durany Reynals desmunta i el col·loca a la capella dels Dolors.
0: Sí, tens raó.
1: Que havia quedat... Per tant, el grup del davallament, excepte un període d'uns anys que va estar a Vic, amb motiu d'un conflicte bèl·lic en França, que es va traslladar a Vic. Sí, i va tornar. Això va tornar. Això va tornar. Però estem parlant de final del segle XVIII.
0: La disposició potser sí, no? Perquè jo també recordo fotografies on està tot molt més juntet. No? Totes les figures estan molt més juntes.
1: Això sí. Perquè hem d'imaginar Carnos, el cupulí dels àngels músics de la Capella dels Dolors actual, que és el lloc on a sota hi havia les set figures. I si ens l'imaginem, bueno, no, si el visitem algun dia, veurem que és molt petitonet, aquest cupulí. Doncs allà dintre hi havia enclafornat gairebé les set figures. O sigui, això és cert. I durant i Reinals i l'Espona, quan Pere Jou reconstrueix el lladre que faltava i fan aquest basament de pedra, que també va ser ja bastanta història quan el van, quan per determinar l'alçada que havia de tenir exactament, perquè aviam, ens hem d'imaginar que aquell absis està dedicat a Santa Maria. I l'absis dedicat a Santa Maria estava presidit no per el Santíssim Misteri, estava presidit per Santa Maria la Blanca, amb el seu retaule. I amb un pla molt més elevat de l'actual, hi hauria, en època del Cambril, l'obertura on hi, dintre hi hauria el del Santíssim Misteri, gairebé sempre tapat amb una cortina, es veia molt poc, molt poc. Era una cosa sagradíssima, era un santuari, com aquell que diu. No ens hem d'imaginar aquest xip que ara nosaltres tenim de, des d'un punt de vista artístic, patrimonial, cultural, de mostrar la nostra art, etc. No, abans del 36, vaja, tornaves a l'església i allò, normalment, excepte en grans solemnitats. Grans solemnitats sí que s'obria la cortina i es podia veure el grup, però la mentalitat d'aleshores promovia un reclusament i una interiorització de tot aquest acte de fe i aquest acte tan sagrat com era la Sagrada Forma Consagrada, que no era un, no tenia la concepció que nosaltres ara li donem a aquests objectes. Aquests objectes que ara nosaltres li podem donar un objecte, una consideració més artística, tot i que en el cas de Sant Joan de les Abadesses hem de reconèixer que la consideració devocional, malgrat haver-se perdut la Sagrada Forma, és molt intensa. És molt intensa, penso jo, analitzant i veient la gent. Per tant, tot el dia encara nosaltres anem allà al monestir i el podem veure, però abans no, abans no. Estava tot tapat i només s'obria en determinades ocasions. I en època baix medieval, estava damunt d'una viga, penjades les set figures en un pla elevat. Per tant, evidentment, com deies tu, la disposició tant entre figures i la disposició en alçada i col·locació no ha variat amb els anys. Però sempre, sempre, llevat d'aquestes circumstàncies, que en el cas de la guerra, crec recordar que es va traslladar a tres llocs diferents. Fins i tot crec que un lloc era el Palau de l'Abadia. Abans no, la Generalitat no va posar mà per poder-lo salvar. Va estar a la sacristia, va estar en alguna altra estança dintre del monestir per salvar-lo, precisament d'aquells primers dies del juliol, bueno, els primers dies de la guerra, finals de juliol, mitjans i finals de juliol, que, bueno, que tot el que era catòlic, apostòlic i romà es cremava.
0: I ja l'última, Joan, el lladre que es va haver de recuperar, crec que era el lladre bo, no?, que està a la dreta de Crist.
1: És el de l'esquerra, sí.
0: De l'esquerra.
1: Mirant el Crist a l'esquerra, sí.
0: Mirant el Crist a l'esquerra, és el no? que... És el, sí, exacte, és el que ell té a la dreta.
1: El que està reproduït, sí. I
0: l'altre que té el braç tallat respon a això que dius tu, que no...
1: Bé, aquí...
0: No...
1: Sí. Digues. Sí, efectivament. Digues, Joan. Digues.
0: No, si respon a això que comentaves, que no sempre s'ha tingut en compte com a valor artístic, recordo que algú em va dir, no sé si, i ens diràs si és així o no, que en algun moment, en alguna de les disposicions que es va posar, aquell braç feia nosa i potser es va tallar perquè capiguessin les figures, o no és així?
1: És probable que sigui per aquest motiu. No és perquè fes nosa, sinó per poder-ho encaixar dintre del cambrer. Sí. Molt probablement aquesta és la justificació.
0: Molt bé, Joan, doncs n'hem après, perquè n'estic convençut que, com em passa a mi, molta gent, això, ho tenim al cap que potser està dintre del nostre ADN santjoaní, que com d'important és aquest davallament, però doncs, moltes vegades moltes coses de la història en si doncs no les acabem de conèixer i avui ho hem fet. Per tant, que moltíssimes
1: gràcies. Jo, si em permets, tinc un minut, Joan, només.
0: Sí, i tant, els que vulguis.
1: Sí, no, mira, no, és perquè aquestes coses a vegades qui pugui escoltar-ho dirà, home, no, sí, bueno, però això per què i com ho sap, etcètera, etcètera. No, en aquest cas del 1426 del 17 de juliol, tenim la gran sort de tenir una crònica incorporada en un llibre que aquest sí que el conservem a l'arxiu del monestir de Sant Joan, que és un sagramentari del segle XI, que és en pergamí i que en uns fulls en blanc aquells que van viure els fets de 1426 van redactar la crònica del que va passar. O sigui, quan jo he dit que l'abat va manar dos canonges, que van posar les peces, les escultures a sobre del paviment i que després hi havia un drap de lli i que van trobar l'hòstia partida en tres trossos, o sigui, consagrada, etc etc, i després l'endemà com va respondre amb l'exclamació el poble, això no és que no és que hàgim tingut, no sé, ho hàgim deduït o per mitjà d'altres documents. No, no, no. Nosaltres tenim la gran sort, aquest és el gran valor també d'allò que celebrarem aquest cap de setmana, que la crònica d'allò que va passar, la crònica periodística, gairebé diria, d'allò que va passar, la conservem. I em sembla que això cal posar un valor per dignificar més l'acte.
0: La importància de no dir les coses perquè són com les hem sentit, sinó de tenir fonts directes, eh?
1: Fonts directes que ho van explicant en el seu moment. Tenim la gran sort.
0: Ara sí, Joan, moltíssimes gràcies un cop més. Pensar que ja et deixarem descansar, eh, aquest estiu. Ja.
1: Tranquils, ja ho sabeu.
0: Vinga.
1: A disposar.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Adéu. Adéu.

0: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps de l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
2: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
4: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
2: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NSI Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'Assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: l'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Vale, prof, vols provar això de fer des de l'enfrare o no?
2: Per això, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això permet aixecar el confinament de barris dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin tenir. Perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alert durant els aiguats el passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'alert no sempre és l'eina adient.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: Precisament l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el parc dels Enamorats a l'avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics, però que previsiblement poden anar a més. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Erics com la millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades i creades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora també un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas d'una reacció. I el govern dels Estats Units ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consulats de tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha indicat que els ha aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin alguns sol·licitants.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. L'Ajuntament de Tarragona reobre els parcs de la ciutat després de la tempesta de dilluns a la tarda. Els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Segons ha informat alguns històries, fins a 25 equips han treballat des de dilluns a la tarda per retirar de la via al voltant d'uns 300 arbres i branques grans. Unes tasques que encara segueixen arreu de la ciutat. Pel que fa als busos, la EMT només en manté una afectació, és a la línia 13, que encara no pot circular dintre Pins en direcció Escorpí a causa de l'ocupació de la via precisament per part d'arbres i branques caigudes. I no deixem les conseqüències d'aquells aiguats i els de la setmana passada. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record de les víctimes a les 7. El govern, la portaveu del govern, en aquest cas Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Per cert que Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a Ceuta. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició dels juntaires. I una riuada sobtada al Nepal, que també ha afectat a la Xina, ha deixat almenys 100 morts i més de 500 desapareguts, molts d'ells estrangers. També s'ha confirmat que almenys hi ha 2 desapareguts que són de nacionalitat espanyola. L'enorme riuada ha arrossegat pobles, mercats, carreteres i centrals elèctriques al districte nepalès de Rasuawa, a fronterer amb la regió autònoma del Tíbet, on viuen 50.000 persones. El torrent d'aigua ha baixat d'una zona de 2.000 metres. Les autoritats adverteixen que podria produir-se una segona inundació. I el president del Barça, Joan Laporta, referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Laporta ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que avui, per cert, no s'ha presentat a l'entrenament del seu club actual.

sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Per què t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan?
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un bessó digital permetrà gestionar i per veure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura, serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes de fins a 12.000 quilòmetres. Serà una rèplica exacta del que s'estigui passant a cada moment a la xarxa, que inclourà la ronda de dalt a Barcelona i trams a la C31 i C32, unes vies per les que cada dia passen 80.000 vehicles, 90.000 de pesants. El projecte té un cost de 7.000 milions d'euros, el 40% seran finançats per fons europeus. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per la gent gran de la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, la Marina del Port Vermell, i les casernes de Sant Andreu. En total, han de beneficiar uns 500 usuaris. A més, les licitacions, execucions, els equipaments les farà el mateix Ajuntament. Escoltem l'alcalde, Jaume Collboni.
3: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
1: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han finalitzat avui les jornades de vaga convocades. Ho fan amb una nova manifestació pel centre del municipi. L'aturada ha tingut un impacte directe als serveis bàsics de recollida de residus, al manteniment dels espais i al muntatge d'infraestructures de la Festa Major, que comença demà dijous. Tot i haver desactivat els actes de protesta, el conflicte continua obert a l'espera d'una nova reunió. I un altre conflicte. Els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea les noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. En aquests moments no hi ha cap nova reunió programada.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els entre ells, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los-hi ràbia.
1: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir aquesta cosa. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles.
3: Exacte, no? Allò estàs tenint unes petites descompressions, eh? I aquestes descompressions generen dolor al timpà perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Dina, eh? Quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan és a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? Se m'hagués un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, eh? Només estic parlant. Se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: Exacte. Sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
3: Sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
3: molècules.
1: No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen, perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si l'humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
3: Sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores, surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix, perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran, perquè ha d'ocupar un espai. I a més
1: s'eixampla, no? Sembla com que es va...
3: Sí. I a més a més... fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
1: Vale? Clar, però doncs això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim. Ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Perquè diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xem seria de química, no?
3: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. Sí. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré contrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, la primera, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar, no va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. No. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Dina, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules, no? De provocar pluja. Segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
1: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
3: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
3: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no, règim... és canviar el... sí. No és canviar el clima, eh? Atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: no, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
3: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
1: Home,
3: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh?
3: Mm-hmm,
1: que la humanitat pugui alterar això i... Ostres,

0: Ah, no? O sigui, la legislació internacional ho prohibeix.
1: Ho prohibeix.
0: No ho sabia, sí, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
1: I tant.
0: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia,
1: sí,
0: la Vigna, no?
1: Els, sí, sí.
0: Chemtrails o contrails que deies tu.
1: Exacte,
0: no?
1: sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
0: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res,
1: No, no, no, no, no.
0: Jo crec que... Digues, perdona.
1: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo,
0: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
2: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
0: les bones, no? Vols dir les bones.
2: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
0: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
2: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
0: Ah, no?
2: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
0: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
2: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
0: Per la pura maldat, no? Sé, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
2: però, clar,
0: això.
2: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent 4 números. Són números, ja aviso, o sigui, que són... Mica de gent. Hem fet l'ESO, nosaltres.
0: Dona pel que dona.
2: Els he fet pel broc gros. Vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer. Que és, ostres, jo volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
1: Sí, senyor.
0: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
1: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
0: Tios ambiciosos.
2: Clar, he dit, no, doncs... Pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
0: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
2: Bueno, no, però s'ha menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora... I un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
0: Bueno, escolta, és que tampoc som...
2: Clar, jo...
0: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
2: clar,
0: no passa res.
2: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Hosti, seria possible... He estat especulant si seria possible subministrar a tota la

0: població dels Països Catalans en un dia, l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec
2: que... Andreu. Explica, explica, sí, què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
0: no,
1: perquè...
0: No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
2: costa calés, eh? Ara costa calés.
0: No. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que... Clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
0: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
2: I poses maniquís a les finestres.
0: Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
2: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
0: Clar. Que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic.
1: Uh-huh.
0: Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una a un. Clar.
0: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada. Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
0: Clar, l'avió tira... Clar, l'allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Ahà,
0: per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
2: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
0: Sí, a més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
0: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i he vist que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
0: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat de 1 per mil, diguem.
0: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil i que la cosa... Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
0: Clar, necessites... Si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
0: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
0: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
2: Bueno, mira,
1: això seria, estic, eh? Això seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
2: Sí,
0: la tos un dia només.
1: Un dia només. Ah.
2: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
0: Totes aquestes tones. Sí. Mira, veus, això no ho havia fet.
2: Són 415 milions de caixes.
0: Bueno, imagina't.
2: Sí.
0: Clar. 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
2: Sí, sí.
0: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
2: Que són 17.000 caixes per avió, eh? També ho he calculat.
0: Sí. També, no sé si el de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
2: Per un dia, només. Un dia, vale.
0: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
2: Només sí, hem doblat totes
0: un dia.
2: Molt bé.
0: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de...
2: dia fort.
0: Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i llavors sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, eh? Si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material. Eh?
2: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
0: Només per... Sí. Per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
0: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
2: Un qual. Dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car
0: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
2: Surt car.
0: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja... que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
2: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir
1: aquell de risc químic. A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
2: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
2: Clar, has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt bé.
0: És... Certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
2: Sí, i una pregunta, perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
0: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
2: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i que hi hau.
1: La merma és
2: important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
0: Clar.
2: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
0: Clar,
2: però
0: això... Si ens quedem a Països Catalans, aquí, doncs, enganxes un dia a tramuntana i estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
0: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
2: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
2: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no?
2: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
0: Sí, és que són petitets.
2: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs, no?
2: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, potser...
2: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
0: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
2: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees, que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir, eh?
2: Sí, sí.
1: Al tanto.
2: No, però a veure...
1: Si que estar tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
2: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... Crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir...
2: I els ultraviolats...
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si ho has dit tu o la Digna.
2: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis.
2: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
2: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
2: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors, és una mica extravagant, exacte. Potser, no?
2: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
2: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no? Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
2: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, senyor.
2: Que formen una trama irregular, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
2: Sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
2: Exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir, es manté allà dalt. Es manté a dalt. per corrents bueno, de col·lecció. Que... I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè doncs, no, clar, no té prou pes, no? En tot cas.
2: Sí, sí, sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, sí, absolutament.
2: És a dir, no el veus pas a baix.
1: Sí, sí, sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
2: El gat ja en tens.
0: No sé si m'arriba el compte corrent, eh?
1: Ara no, hem fet clar, els... això és una mica...
0: Hem de buscar alternatives.
2: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
2: entre
1: feina,
2: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells.
1: Que no,
2: i
1: no són
2: no
1: només diners. No són només diners, eh? Necessites
2: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí.
2: Sí, sí. És un silenci de molta gent.
0: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol
2: habitant. Fins i tot els que ho respiren.
0: Però, sí, sí. Clar,
1: exactament.
0: Això també em fa pensar en a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu, probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba això de la mà negra, George, no?, que deia.
0: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre sí. que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí, sí. Que hem vist bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G, també hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
2: però mira, espera't un segon.
1: Digues.
2: Ara, no em
1: talles, perdona.
2: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden.
1: Sí, home.
2: Que és el sí, que sí, va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
2: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien i no sé quines coses.
1: Sí, l'Àrea 51, no?
2: L'Àrea 51. I també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
2: Això va dir Edward Snowden que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
1: I aquest que els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
2: No? Ah, clar. I els va deixar...
0: Si em deixeu acabar amb una anècdota
1: sí.
0: del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
2: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
0: No.
2: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé, fins i tot les teories més passades de volta. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
3: I tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí. I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh? Així estàs.
3: Algú n'hem de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
1: Aquí...
2: Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és... És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
2: Instagram o Twitter?
1: Twitter! Bueno... allò que se'n diu X. X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic, sí, sí.
2: Perquè som antics. Som tots antics.
3: Sí. Sí, sí, sí. Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. Val?
1: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Però publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, però també escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
1: Sí, però no entenc la finalitat, eh? Okay. Vale. Llegies un tuit i el tornava a fer. O com ho feia? No entenc.
3: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil sí. que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
2: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenies res més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia TwitterPic, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Pic Inc. En concret, el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter. Llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè es feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
2: Sí, l'escrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò.
3: Exacte.
1: Que recordeu de les BlackBerries? Sí. És una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa. La BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però...
3: Sí.
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir Twitter. Perdó, no vull tallar, digues.
3: No, no, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
0: Sí? Estava clar i marilià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que la companyia aquesta de Pic va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
2: Fatal.
1: Dolenta,
3: fatal.
1: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
2: Pues clar.
3: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
3: no cal.
1: Sí.
3: Sí.
2: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
2: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
2: I hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
2: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí. Correcte. Sí, exacte.
2: Clar. Ostres, és estrany,
0: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era una mica... una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
3: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. Hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
3: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
2: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa API. L'aparell era molt maco físicament. Però...
2: És una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
2: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquest.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, esclar. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparat tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt. La BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània.
3: Ah, exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. I hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí, doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia i...
2: Jo no tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, fins aquí. Para.
3: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: I dir, aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
2: Veig que potser fotografies no, Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
1: No es podia.
3: No, era una aplicació externa que... Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos. No, tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
2: Això, algú va comprar...
3: Segurament algú compraria, però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat.
1: Ah, val.
3: però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí. Clar, a més, pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
3: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o barat ho sé que no era.
1: Clar, devien... No sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I va, i com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
2: Valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
2: Sí. I després la subscripció a part.
3: Sí.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, clar. Segurament, sí, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
3: Bueno, i cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que l'empresa...
1: De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els comtrails, que n'hem dit. Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desenes de persones han assistit aquesta tarda a les 7 al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que va morir la matinada dissabte a Roda de Berà quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Collserola. Des d'ahir al vespre està estabilitzat, recordem-ho. Els núvols aquest matí els han jugat a favor, però el sol i la calor que han aparegut a partir de les 12 del migdia han provocat que apareguessin petits focus dins la zona estabilitzada. A hores d'ara, els agents rurals continuen investigant les causes del foc que ha afectat fins a 54 hectàrees de massa forestal. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu van obligar a accelerar la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des del laboratori IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
2: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
1: Després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana de Vic, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una secció especialitzada encarregada de vetllar pel compliment de les normatives de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 cada any. I 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing acadèmic mundial. La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana al rànquing. I l'espectacle Nits de Circ presenta aquesta nit es presenta per primera vegada a Palamós. Parlem d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors que reuneix fins a 8 atraccions internacionals.

Torna l'estil i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

a la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà les peticions per derivar al pacient el recurs més adequat. També implica la reorganització dels serveis de Calella i de Blanes. I compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica dels veïns com també de l'administració. Durant el mes de setembre començaran els treballs de la fase 1 de la retirada que afecta un total de 127 comunitats de veïns de l'Amiant.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

La veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de primera línia dels habitatges que van ser desallotjats, 35, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant els focus secundaris que quedaven actius. Durant la nit seguiran 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten de moment cap hipòtesi. I desenes de persones han assistit aquesta tarda al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada de dissabte a Roda de Berà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns, com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i també el conseller d'Unió Europea, Jaume Duc. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un SLR durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar localitats com Roda de Berà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'SLR no sempre és l'eina dient. Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen demà dijous per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. La cita està marcada pel rebuig a les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada de tres territoris on Vox gestiona les competències de infància. I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili amb actitud violenta.
0: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.

0: Mare de Déu, que bé que entra això amb aquesta calor que fa. Em sembla que suar sigui agradable i tot. O si més no, ho veus diferent, perquè fa festiu, fa relaxar-se. Ara entendreu per què l'hem posada. Fa unes setmanes vam estar parlant al magazín amb el Martí Bosch, el fill del nostre Sant Joaní més aventurer, l'Albert Bosch. Doncs bé, la seva germana, l'Anna, també fa música i acaba de treure un tema, aquest que estem escoltant de fons. Així que hem corregut a trucar-la i ja la tenim al telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De fet, ho hem fet al revés perquè ara ho comentava abans de començar, que jo ja havia vist que tu ja havies fet música abans. La sorpresa va ser en Martí, que no ho sabíem, però tu ja t'havia vist alguna cosa publicada, oi?
1: Sí, la veritat és que ja fa temps que estem fent cosetes. Vam començar a tenir projectes xulos a partir del 2019-2020, l'època Covid, que sempre dona molt espai a la creativitat, no? Mm-hmm. Però crec que ara podríem dir que és un projecte molt més sòlid, molt més professional, on he treballat amb gent molt bona, de la indústria emergent, underground d'aquí a Barcelona. Aleshores, estic molt, molt contenta i molt emocionada de presentar aquest nou projecte.
0: Home, la veritat és que sona molt bé. Escoltem una mica més. El tema es diu Baby Tengo Miedo. És el primer tema que graves així professionalment, entenc?
1: Bueno, no, podria dir que he gravat molt, bastants temes, però sí que he gravat professionalment. Mm-hmm. Sí. Mm.
0: Quan vas començar per això, fer música?
1: Música com a tal ja fa bastant temps. O sigui, des de que jo vaig estudiar a l'Escola de Música de Vic vaig començar com a tenir interès per composar, per aprendre un cant... Mm. Però podríem dir que vaig estudiar una mica més de música quan vaig decidir tenir un projecte. Jo vaig dir, em posaré a estudiar, estudiaré una mica de teoria, una mica de producció, em posaré a estudiar classes de cant de veritat per poder entendre'm bé amb els músics que treballi, amb els productors que treballi. Aleshores, així tenim tots, parlem tots el mateix llenguatge. Mm. És una cosa com que estic aprenent encara, vull dir, no sé gaire a nivell de teoria, a nivell de la part tècnica, però crec que es parteix d'una bona intuïció i de treballar amb gent molt bona, que al final sempre fan que l'aprenentatge sigui superric i exponencial, la veritat.
0: A vegades per això tens un bon projecte i fas molt bona música, però també xoques això amb la indústria, no? Que té les teves sinergies, les seves coses. Això com ho vius tu? Vull dir, també t'has envoltat de gent que coneix la indústria i us diu, mira, podem anar per aquí, podem anar per allà, podem promocionar-ho per aquí, podem promocionar-ho per allà?
1: Sí, o sigui, per mi és molt important tenir una visió crítica davant de la indústria. Molt, molt, molt important, perquè bueno, tots som conscients de com funciona una mica el món i que al final pot ser molt violent, pot ser molt competitiu, i a mi m'agrada entendre-ho com que no és una carrera que ningú hagi de guanyar, simplement és un terreny on experimentar, on aprendre, i on aprendre molt d'una mateixa i que vagi una mica com un mirall, no? I sí que és veritat que he treballat amb gent bastant diferent i amb maneres d'entendre la indústria i la música molt diferents. I la veritat és que em sembla interessant parlar i tenir converses amb gent que pensa completament diferent a mi. Però aquest projecte concretament, on apareix la cançó de Baby Tengo Miedo, forma part tot d'un EP que, bueno, si voleu us ho explicaré més endavant, però que ho he treballat amb dos productors d'aquí a Barcelona que admiro profundament, i això és una cosa que diré sempre, la seva filosofia davant de l'art, davant de la música i davant de la indústria. Perquè són persones com artistes de veritat i que es nota que han transcendit moltes coses que penso que ara mateix imperen una mica dintre de la indústria.
0: Qui són?
1: Bueno, es diuen Adri... Adrià Gel i Lucas Ferjus, però bueno, tenen els noms artístics Ardi, MP3 i Mirage Noir, i la veritat és que són increïble. O sigui, els admiro i els adoro molt. Molt, molt.
0: Des de on t'aproximes tu a la música? És a dir, has comentat que tenies formació musical, però no sé fins a quin punt. És a dir, tu què fas a la vida, per dir-ho d'alguna forma?
1: Jo a la vida tinc una feina professional, normal, que també m'ha servit molt i m'agrada molt. I després tinc el meu projecte musical on, bueno, això, anar-me formant, anar intentant aprendre, anar invertint molta pasta perquè soni bé, perquè tingui qualitat, per treballar amb bons músics, i ara mateix aquest és el meu modus vivendi. Anar a molts esdeveniments, fer molt networking, conèixer gent, moure'm bastant dins de l'escena underground d'aquí a Barcelona, que és molt divertit, la veritat, i anar fent i passar-m'ho bé. La veritat és que no busco res més que passar-m'ho bé i crear.
0: La veritat és que el tipus de música sembla molt diferent al que fa el teu germà, així que no sé si és que les influències no han estat compartides, és a dir, no sé si a casa us ha influït la música, un tipus de música, després cadascú ha fet el seu camí. Com us mireu l'un a l'altre, en aquest sentit, artísticament?
1: Sempre penso que en Martí té molt clar com vol sonar i té els seus referents molt, molt, molt clars i molt sòlids. Sí que és veritat que ell va començar fent molt rap i ara està fent música molt rock. Bueno, ja sabem tots els seus referents, Elvis Presley, Johnny Cash. Jo, en canvi, sóc una persona que sóc molt polifacètica i crec que justament en els meus projectes musicals es podrà veure. Puc escoltar l'Abat Giel com una loca en bucle, o em puc passar hores escoltant Massive Attack, o jo què sé, Radiohead. És que és com que el meu gust musical crec que té un abanico, un ventall tan ampli que crec que es veu molt reflexat en la meva manera de fer art, perquè, per exemple, aquest EP que ara presentaré, que es diu Susurros del Corazón, és que no hi ha, vull dir, l'únic que tenen en comú totes les cançons és la meva veu, perquè tots els estils són completament diferents.
0: I quan el podrem escoltar?
1: Doncs mira, ara ha sortit la de Baby Tengo Miedo, que és la que hem estat escoltant aquí, que és Bossa Nova, i la pròxima que trauré de l'EP, perquè abans trauré una col·laboració amb un altre productor, però la pròxima que trauré de l'EP segurament la trauré al setembre. I és una barreja entre dream pop i trip hop bastant, bastant divertida, bastant xula.
0: Més Massive Attack, que deies, no? Doncs?
1: Sí, ha sigut un gran referent al fer aquesta cançó, Massive Attack. Sí, sí. Morxiva.
0: I més endavant, és a dir, de moment aneu fent, aneu alliberant temes, el teniu tot gravat ja i és la forma d'anar escalfant motors i els seguidors, o encara hi esteu treballant?
1: No, l'EP ja està completament tancat, o sigui, ja el vam acabar. Vaig decidir començar a llançar temes un cop estigués una proposta sòlida ja preparada i anar-m'ho guardant per anar-ho traient com a mi em vingui de gust, també, perquè al final són cançons que estimo i que les vull tractar bé. Cada una li vull donar el seu espai i el seu temps perquè pugui entrar al món. Però sí, el guai de la segona, que es diu Buscándote en la City, que és la que surt al setembre, és que ho hem acompanyat d'un videoclip molt guapo, molt, molt, molt currat, on ha treballat moltíssima gent amb mi de forma gratuïta. 20 persones, per ser concrets.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, tothom va decidir apostar en aquest projecte, i un videoclip increïble, amb unes referències lynchianes impressionants, que tinc moltes ganes de que tothom el pugui veure, perquè és que crec que és cine. La veritat, ho puc dir, sí, sí. Que gràcies a l'equip que hem tingut, sí, sí.
0: Vull dir, 20 persones, déu-n'hi-do, hi ha equips de gravació que sí que cobren i no són tan grans, vull dir que haver reunit 20 persones que apostin i facin una cosa ben feta és molt interessant, i també diu del que atrau la teva música o el teu projecte. Per tant, que n'estarem molt pendents. De fet, t'anava de comentar que la part visual per tu també és bastant important, no? A nivell de xarxes te veiem com cuides, i de fet has fet com diversos fragments aquests dies amb la cançó de Baby Tengo Miedo. I que per tu és important també aquesta part visual d'expressar-se més enllà de la música.
1: Sí, o sigui, per mi, sempre ho dic, que per mi la música és el sumum de l'art, perquè al final et dona la possibilitat d'involucrar molts tipus d'arts diferents, no? Perquè, per exemple, dintre del projecte de Susurros del Corazón, que és l'EP, ho dic perquè a vegades potser, però dintre d'aquest projecte, per exemple, hi ha hagut tot el tema audiovisual, que, bueno, com has pogut veure, bueno, heu pogut veure a l'Instagram, hem jugat bastant amb la càmera, vam anar a Menorca amb les meves amigues i ens vam emportar, bueno, la Paola, que és, bueno, una amiga que m'ajuda moltíssim amb tot això perquè ella ha estudiat cine, va portar la videocàmera i va fer el vídeo aquest a la platja, així, rotllo sirena, perquè també volem explorar una mica tot el món de les sirenes. Després hi ha el videoclip aquest que et parlava de Buscándote en la City, que hem agafat les referències lynchianes i també coses del món de les sirenes. No sé, penso que l'audiovisual, el cine, sempre m'ha agradat molt, i per què no? Ja que vivim en un món on utilitzem les xarxes socials per absolutament tot, i t'agradi o no, crec que artista ho has de fer, perquè no agafar-t'ho com un repte artístic i dir, vale, doncs també faré audiovisual, també intentaré fer una imatges xules, intentar transmetre una mica més d'aquest univers artístic que estic intentant crear, doncs, a través d'imatges. I, per exemple, també la portada.
0: Sí, la portada
1: de... Sí. Clar, la portada, jo estic superorgullosa perquè ho vaig treballar amb la Paola, que és la mateixa amiga que m'ajuda amb el tema del cine. Ella és pintora, és una molt bona pintora que jo l'admiro, visc amb ella, tenim tota la casa decorada amb els seus quadres i és impressionant, i just quan em vaig mudar amb ella li vaig dir, tu Paola, tinc aquestes cançons, no sé si gravar-les, no sé què fer, i em va dir, tia, grava-les, són superxules, grava-les, i jo li vaig dir, vale, pues amb una condició les gravaré, si tu em fas la portada, tu me la fas, i ella em va dir, vale, però què vols que faci? Li vaig dir, el que tu vulguis, tu escolta les cançons i dibuixa el que tu vulguis, confio plenament en tu. I la veritat és que va fer aquesta portada que em sembla molt xula i molt, molt bonica i molt única.
0: Hi ha una que sembla una parella, no, amb un cotxe, amb colors molt, molt blaus, amb un contrast molt bèstia amb el color de la pell, no? És molt, molt xulo, és molt interessant. No sé, com... Ja has explicat una mica com ho afrontes a nivell personal el tema artístic, però és a dir, què t'agradaria que passés d'aquí un any?
1: Aviam, jo sempre l'únic que penso és que vull que em vagi lo suficientment bé com perquè els meus productors creguin en el meu projecte i vulguin seguir apostant, perquè tinc molts més... O sigui, òbviament jo els he pagat, no? Però al final el temps de les persones és limitat i potser volen prioritzar altres projectes, i encara que som amics i tot, jo vull que vagi mínimament bé, o sigui, no tinc grans expectatives, perquè ara mateix penso que seria una mica de lulo. Però lo suficientment bé com perquè els productors diguin, hòstia, que guai, Anna, tu has currat, has arribat a la gent, has pogut connectar una mica, fem el segon àlbum. Que de fet ja estic treballant en un segon àlbum, però que no té res a veure amb el gènere aquest, l'estic fent amb un altre productor. Però sí que tinc ganes de fer com una resposta a tot aquest àlbum que ja he fet. O sigui, bueno, tinc molts projectes en ment, aleshores jo vull que vagi suficientment bé com per seguir treballant i seguir podent fer música i art.
0: Molt bé. Ja per anar acabant, a casa què diu la família?
1: Aviam, la meva família, el bo que tenen és que són tots persones sense gaire por i que sempre han contemplat viure la vida de formes no tan potser convencionals. Aleshores, la meva àvia, la Pilarín, com et pots imaginar, està contentíssima.
0: Està
1: molt contenta.
0: I el pare,
1: està molt contenta. I el meu pare, bueno, el meu pare, ell és... Bueno, és una persona que sempre ha pogut viure del que li omple l'ànima. Aleshores, veure que nosaltres fem passos per intentar fer el que sigui que ens faci feliços sempre ens dona molt suport. El meu pare no sap tant de música, aleshores. A nivell artístic no ens podem apoyar molt, però sí que sap molt sobre gestió d'emocions. gestió personal, gestió de pensaments, gestions d'ansietats, i sempre puc parlar molt amb ell sobre tot això, perquè com et pots imaginar també hi ha molta angústia, molta angoixa i molt, bueno, molt dubte sempre.
0: Sí, sí, en algun moment us hem vist fer vídeos conjunts també, eh? Algun...
1: Sí.
0: I ara sí, l'última. Clar, som de generacions molt diferents i no sé si encara tens molt de lligam amb Sant Joan, moltes amistats, ja, si t'han escrit per dir-te escolta, ho he escoltat.
1: Sí, jo la veritat és que tinc bastant lligam amb Sant Joan. O sigui, tinc bastantes amigues que són grans amigues meves amb qui també convisc aquí a Barcelona, que sempre m'han apoyat. De fet, la Sara Borràs, no sé si l'ubiques, però ella em va ajudar molt amb el vestuari del videoclip. Ella és una crac amb la moda, és d'aquí Sant Joan, i em va ajudar amb el vestuari. I després, bueno, la meva cosina, la Berta... Bueno, hi ha moltíssima gent d'aquí Sant Joan que sí. I sempre m'he sentit com molt còmode aquí Sant Joan. Quan vaig començar a fer música l'any 2020, me'n recordo que quedàvem amb els nens al parc, fèiem freestyle, ens passàvem hores allà fent batalla de gallos, cantant tots, rapejant, i sempre, no sé, m'he sentit com molt, molt còmoda i molt tranquil·la, i un lloc on poder ser, inclús més que Vic.
0: Molt bé. Doncs, no sé, potser algun concert, no? Ja, vull dir, si busqueu algú més de la família que faci música, ja podem muntar un festival.
1: Sí, podríem fer un festival. Sí, sí. Sí, aviam, jo ara faig un concert aquí a Barcelona, justament aquesta setmana.
0: A on?
1: On també... A l'Helio Gabal.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, sí, faig la presentació del single i després cantaré dues cançons més de l'EP. I bueno, m'he estat preparant el directe aquesta setmana, perquè em van avisar ahir, no, abans d'ahir. Però sí, la intenció és fer concerts i tocar en banda. Jo tinc moltes ganes de tocar amb els xavales, amb els productors, perquè, bueno, productors i músics, no? Són superbons músics, ells. I l'objectiu, ara el meu objectiu és tenir preparat un molt bon directe a nivell instrumental, a nivell performàtic, i gravar-lo. Tenir unes quantes gravacions i anar apostant a festivals, a coses, el que sigui. Tocar en directe, tocar en directe.
0: Oh, i tant.

0: tricotana o tico, sempre m'han dit així.
1: Mm-hmm.
0: I ostres, la meva mare sempre em deia així, era com que em sento molt identificada amb això, sobretot amb aquesta part més sensible, més artística, no sé, més com en realitat penso que sóc de forma més profunda. Aleshores, quan em vaig haver de ficar un nom artístic, em volia separar una mica de la meva persona real, perquè jo la meva persona real ara mateix treballo en una oficina superbé i tot, però bueno, que al final tenir un projecte artístic és una cosa completament diferent i penso que has de conviure entre aquesta dualitat. I bueno, Tico em va semblar una bona... un bon nom.
1: Doncs ja ens agradava, i escoltant la història que hi ha darrere, doncs molt més. Anna, moltíssimes gràcies, estarem molt, molt pendents i ja començarà a sonar ara ja a la veu a la nostra radiofórmula. Moltíssimes gràcies.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per mostrar interès també en aquest projecte, que al final ser un artista emergent és una cosa difícil. Tot i que jo he tingut molta bona sort, perquè crec que sempre traig coses superpositives tot el rato i això em fa estar supercontenta. Però bueno, també us vull agrair, doncs, donar-me aquest espai per poder parlar una miqueta, presentar el meu projecte i anunciaré... Bueno, vull anunciar una cosa, si puc.
1: Oh, i tant, i tant.
0: Doncs que a l'agost, encara no tinc el dia assegurat, però bueno, si mireu les meves xarxes socials faré molta promoció, sortirà un nou single amb un productor diferent, que és un estil electrònic super hiperpop, o sigui, una cosa bastant divertida, bastant disfrutona, perquè acabem tots l'estiu por todo lo alto, ballant, i res, tinc ganes també de presentar com aquesta nova faceta, perquè ja veureu que el projecte Tico, si una cosa és polifacètic completament.
1: Ostres.
0: I tinc ganes també de mostrar-lo.
1: Doncs nosaltres... Okay, no, sí. Doncs nosaltres moltíssimes ganes també d'escoltar-lo. Anna, res, et seguirem ben de prop.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon estiu. Adéu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Com podem comprovar cada any, al Festival del Compte Arnau, la llegenda és una història que no s'ha deixat mai d'explicar. Ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia, l'oralitat popular i ara també pel manga. A finals de març, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, una obra de Santi Casas que veu dels mites, les cançons, els poemes europeus sobre els mals comptes, la cacera salvatge i molt especialment la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del Comte Maleït per salvar la seva terra. Però aviat descobreix que tot poder té un preu. L'autor és Santi Casas, dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor, amb una trajectòria molt àmplia que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'Escola Joso i la seva vinculació amb Amicari Studio. Ja el tenim amb nosaltres. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans d'entrar a Maldito, situem una mica els oients. La teva trajectòria és molt extensa, dibuixant, portadista, colorista, professor, guionista, il·lustrador. Com t'agrada definir-te quan algú et pregunta què fas?
1: Certament, Joan, no m'agrada, se'm fa complicat per tot això que tu deies, no? Són moltes coses. Normalment sempre dic que dibuixant i professor, que són les dues facetes més rellevants. Es fa difícil de definir un mateix.
0: No, ho entenc, és normal, perquè a més això, amb tot aquesta... Només et falta ser editor i tenir una editorial per fer tot el procés tu, no?
1: Vaig treballar també d'editor a Planeta una època, ja fa, ara ja farà prop de 15 o 20 anys, o sigui, ja fa temps, i també a la foto també m'he dedicat a editar coses. Un cop a aquest món del dibuix, la il·lustració, un cop t'hi fiques, és fàcil anar pivotant, anar saltant, i sobretot si t'agrada tocar una miqueta totes les parts del procés.
0: I a més has treballat amb estils molt diferents, amb còmic europeu, amb manga, amb mercat nord-americà, videojocs també, música, jocs de rol. Si haguessis de triar alguns moments claus de la teva carrera, quins serien?
1: Doncs mira, potser anant als orígens, el primer que em llença una miqueta la trajectòria internacional són uns llibres de com dibuixar manga, vistos des d'aquí, que em va permetre treballar també amb els companys amb els que em vaig formar i vam formar l'equip d'Icari Studio. Després, per lo divertit del projecte, poder treballar amb Iron Maiden, que em va suposar que era un treball d'il·lustració de còmic, de videojoc, tot junt i tot al voltant també de la música, no? Que doncs això va ser molt, molt xulo, molt divertit. I finalment tot aquest projecte de rondalles, que és un projecte més personal i m'està permetent doncs, una miqueta fer aquelles històries que a mi sempre m'havien vingut de gust dibuixar, doncs ho poder estirar endavant.
0: Això dels Iron Maiden, com va arribar?
1: Doncs a través d'un productor musical amb el que ja havia treballat fa bastants anys i tenia la idea d'ajuntar d'alguna manera sempre els còmics i la música metal, no? Perquè eren dues coses que sempre havien anat de la mà. I vaig estar treballant amb ell uns quants anys, fent cosetes amb bandes més petites, i al cap d'un temps, després de dos projectes que no van acabar ja d'arrencar amb molta força, de sobte m'escriu un dia i em diu: mira, no et puc dir gaire cosa més que videojocs i Iron Maiden, t'interessa? I amb l'Ola ja em tenia.
0: Interessant. Això es pot trobar encara o no? O va ser una cosa puntual?
1: Encara es poden trobar algunes de les coses. El videojoc encara està disponible perquè és el Legacy of the Beast, a més va donar nom a la gira. I els còmics que van sortir alhora ronden més entre col·leccionistes, perquè aquí al nostre país solament van arribar a través de si el demanaves per subscripció, però encara hi ha cosetes que es poden anar trobant.
0: T'obliga això, tu, a ser col·leccionista de lo teu, també, o per haver-hi treballat te'n van donar un bon gruix?
1: Que va, sempre va, això reconeixen molt tothom. Costa de vegades que t'envien totes les mostres que toca. Està difícil, de vegades.
0: També has fet color per Marvel i DC, has dibuixat personatges com Red Sonja i també has treballat amb referents com Roy Thomas o Esteban Maroto. Quan fas treballs amb personatges i universos tan consolidats, hi ha marge per posar alguna cosa de teva que et defineixi, del teu estil?
1: Sempre depèn del projecte. No? Normalment, quan s'apropen a tu, estan interessats en que li donis la teva impronta personal, no? Que li puguis donar alguna cosa al personatge dintre, sempre dels límits que una miqueta marquen cadascun de la... ja sigui personatge o projecte. Per exemple, el que comentes de la Red Sonja, poder treballar amb dos gegants com el Roy Thomas i el Maroto, que havien definit la seva imatge, allò va ser brutal. I l'Esteban Maroto volia tornar a treballar una miqueta l'origen del personatge més fantàstic, més mitològic, i això em va permetre a mi, per exemple, fer una Red Sonja doncs, molt més terrenal, molt més humana, plena de cicatrius, no? I va ser molt divertit fer aquest contrast. En canvi, de vegades, treballar amb llicències del tipus més Disney o World of Warcraft, i ostres, com has de clavar el personatge, diguéssim, aquí ja cada cop menys llibertat, no? T'has d'anar adaptant.
0: Per conèixer com funciona, és a dir, ara estem parlant de posar color, entenc això, que una persona com tu, com dèiem, pots fer des del principi, des de la idea fins al final, però si ho fan persones diferents, quines fases hi ha en l'elaboració d'un còmic?
1: Clar, hi ha vegades que s'ho fa i s'ho manega tot un sol, no? Mm. Seria l'autocomplert, però en projectes de l'estil de les editorials americanes, on el rellevant és que el llibre surti al mes, no?, quan toca, aquí normalment tot es divideix, totes les tasques. Llavors tindríem de primeres els editors, que marquen la línia editorial, els guionistes, que escriuen la història, després ja venen els dibuixants, i si s'escau, doncs entintadors, coloristes i també, sobretot, també els rotulistes, que s'encarguen de col·locar tots els textos, no? I tot, potser també del disseny i la maquetació final per enviar-ho a impremta. És un procés en el que passen moltes mans.
0: I tot és important, perquè a vegades hi ha còmics superbonics, no? Si els títols i les lletres no estan ben posats, costa després, eh?
1: Sí, per això que crec que totes les facetes són molt rellevants.
0: Com dèiem, acabes de publicar Maldito, que llegim que forma part d'una sèrie d'adaptacions que vas començar l'any 2022, que vas adaptar llegendes i mites més pròxims a tu, no?
1: Sí, en realitat comencem una miqueta abans, ja cap al 2018 que es planejava, 2019, perquè tot això es va començar a publicar, a fer una publicació a una revista que es diu Planeta Manga, que arrencava en aquell moment imitant el tipus de revistes que es publiquen a Japó, on es prepubliquen tots els llibres que després nosaltres comprem aquí en els tomos de manga, que habitualment trobem més a les tendes. Doncs això, no? Arrencar una revista, però tot amb autors d'aquí. I aquí va ser on va sorgir l'oportunitat de començar a dibuixar rondalles. Volien començar primer amb històries curtes i la meva proposta va ser aquesta, no? Hi havia moltes històries que em venia de gust adaptar i donar-los un toc personal. Sempre havia pensat que els japonesos havien sigut molt espavilats adaptant tot l'imaginari occidental a les seves històries i per què no nosaltres fer el mateix, no? Amb aquest descarme. Vale, doncs mira, agafo el vostre llenguatge, però per explicar jo mateix les històries d'aquí.
0: Què et va treure del personatge del Comte Arnau?
1: Ui, moltes coses. He de confessar que la llavor per aquesta adaptació en concret ve de la relació que té el mite amb els mites nòrdics de la Casa Salvatge. Jo estava molt obsessionat, estic molt obsessionat amb un quadre del William Cordes, de la Casa Salvatge, i sempre havia, quan pensava en l'Arnau o recordava la llegenda, sempre em venia aquell quadre, no?, al cap. I una miqueta va ser la llavor a partir de la qual vaig començar a construir tot l'imaginari.
0: De fet, n'hem parlat moltes vegades, que el Comte Arnau és nostre i és local, però la història, no, en general molt bàsica, la podem trobar reproduïda a molts llocs, no? Mallorca tenen el Comte Mal, Faust, no ho sé, no? Que és... A vegades no, busquem referents internacionals d'històries que també tenim, no?, ben a prop.
1: Sí, sembla que quan ens les venen de fora tenen millor màrqueting, pel que sigui, ens les han patit vendre millor, però aquí tenim la mateixa arrel i moltes vegades amb una entitat pròpia molt especial.
0: No sé si, a part d'aquesta inspiració, si, no sé, si vas visitar o vas documentar-te sobre llocs associats a la llegenda, no sé si coneixes la nostra zona o vas preferir treballar des d'un imaginari més lliure.
1: Documentació sí que em vaig fer servir moltíssima. Vaig partir de com recordava el conte, la història com la vaig llegir per primer cop de petit, que em se'm va quedar molt, molt, molt gravada. I vaig intentar primer tirar de memòria. Després vaig anar a buscar documentació, i quan dic vaig anar vol dir molta cerca a llibre, internet, perquè em compleixo bastant aquell estereotip de dibuixant tancat a l'estudi, i em queda pendent ara visitar aquells jocs que he tractat de dibuixar.
0: No, no, t'ho dèiem, que no sé si és casualitat, però... no el tenim ara, hem parlat amb la biblioteca perquè doncs l'adquireixi també i per poder-lo fullejar i tot, i perquè quedi constància, perquè quedi arxivat, però hem vist les primeres pàgines que hi ha penjades de promoció, sí. I ostres, hi ha un entorn que, sí. Si te l'has imaginat, podia ben bé ser el Gorg de Malatosca.
1: Sí, o sigui, la intenció sí que era que no necessàriament, perquè en cap moment pretén ser una adaptació històrica, i la intenció era que si hi havia lectors d'altres jocs també poguessin sentir certa identificació, però alhora també volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses, no solament la silueta general, no, d'aquests pinyos quan s'atansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca, que és un lloc preciós, i necessitava un espai així, i va ser, mira, estar al costat de Sant Jan té tot el sentit. Sí que el recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, vaig donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic, però la inspiració directa és aquesta, totalment. I m'alegra molt que vosaltres que sou d'allà ho heu reconegut.
0: Sí, sí. Vas escollir partir d'un personatge, com hem explicat, que persegueix la llegenda, en comptes d'abordar-la directament. Això, per què ho vas fer-ho així?
1: Una miqueta pel mateix fet de com es va construint tots els diferents relats del Comte Arnau. Em sembla que molta gent té aquesta dèria d'intentar trobar en quin moment realment podem situar el Comte Arnau, no? I aquí diu que és més cap al segle VI, segle VII, altres que no, que és molt més endavant, que cap al XIV, buscant quines són les dinasties. I llavors, això em va ajudar també a lligar-ho amb la idea de que el conte encara campa, no? I per això vaig voler fer servir aquests dos personatges que estan units per aquesta maledicció.
0: Per tu, després de la teva exploració i de la idea que tu t'has muntat, el Comte Arnau és més un heroi o un antiheroi?
1: És humà. És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre? I lo interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
0: Creus que les llegendes populars necessiten o han de ser adaptades i fins i tot transformades per continuar vives?
1: No sé si ho necessiten com a tal, però segurament les ajuda a mantenir-les vives. El fet de que les puguem adaptar a nous formats, nous suports, fa també que arribin als nous temps amb més força, i potser també a nous lectors o gent que potser no la coneixia i que per primera vegada s'interessen perquè se les ofereixen en un format que li és més afí, o que reconeix com més propi. I això ajuda a mantenir-les vives. Crec que una miqueta d'això sí que cal.
0: Explica'ns, per la gent que no ho conegui, el manga, que té uns codis molt, molt concrets, què és el que pot aportar aquesta... o què aporta en aquesta història?
1: Hi ha tres coses que crec que vosaltres mateixos ja heu vist, que una miqueta ho defineixen molt, que és l'expressivitat, l'ús dels silencis, aquesta narrativa més dilatada, i una composició de pàgina moltes vegades molt exagerada, que intenta impactar visualment. Aquestes tres coses sobretot, no? Perquè em van ajudar a transmetre les emocions, que eren complexes, les del personatge. També m'ajudava a tractar aquests moments de silenci i la luminositat de la història, no? Que al final és dramàtica. El títol no ens enganya. I també les composicions de pàgina el que ajudaven era donar una miqueta aquest toc de fantasia lírica, no? Una imatge molt més poètica.
0: Crec que vas publicar el mes de març.
1: Correcte.
0: I explica'ns com, és a dir, quin procés ara hi ha, és a dir, quina tirada hi ha hagut, on el podem trobar, com...
1: Les tirades són difícils de saber amb precisió. Aquí, històricament, les editorials acostumen a ser una miqueta més opaques amb això, fins que no tenen els números molt clars. Però sí que, almenys, la sensació ha sigut d'una molt bona rebuda. Quan vaig editar Rondalles, jo pensava que cridaria també una miqueta l'atenció, no? Es tocaven moltes coses també del territori, va passar més desapercebut. En canvi, amb el Dito, jo suposo que, mira, aquí deu ser el compte que tira del carro i està fent que hagi tingut una miqueta més de ressò, bona recepció, i m'està portant bastantes alegries. Vam esgotar els exemples que havien portat al Saló del Còmic, que ara va ser fa un parell de setmanes, i realment està sent molt divertit. S'han interessat també a la resta de la península pel llibre, o sigui que potser també tocarà fer un petit recorregut per continuar explicant la llegenda a altres comunitats. Això tinc molta gana també.
0: I per curiositat, el fet que sigui manga pot obrir mercats més enllà de l'estatal?
1: Potser que sí, perquè de fet, diverses històries d'aquestes que s'han prepublicat a la revista Planeta Manga ja s'han publicat a molts països, han sortit publicades a Estats Units, Alemanya, Itàlia, també algunes han arrencat ja a Japó per primera vegada, no? Manga produït aquí, que es publica directament també a Japó, i hi ha cert interès. De fet, aquesta mateixa publicació va provocar que s'edités una altra revista, Manga Isho, que es publica en quatre idiomes alhora. Es publica en castellà, però també en italià, en alemany i en francès, a cada espai corresponent, no? I llavors hi ha com una onada creixent d'autors amb aquest tipus de narrativa i que ajuden també a aquesta difusió internacional de la lectura i el còmic.
0: Doncs escolta, molt interessant, Santi. Pel que entenc, això, el Borda Malató, és que el has vist en fotografia i deus conèixer, però no l'has visitat encara. Esperem a veure si pots venir algun dia i també, doncs, potser, per què no, a presentar aquest manga aquí a Sant Joan de les Abadesses.
1: Ho tinc pendent, ho treballarem amb l'editorial. Realment és una cosa que em faria moltíssima il·lusió. Donar-vos les gràcies pel vostre temps. Espero haver tractat amb respecte al vostre territori, la vostra llegenda, que per mi ha sigut tan important, sempre m'ha acompanyat. I encantat de tornar a parlar amb vosaltres quan calgui. De veritat, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Dins dels caps de setmana picat, som per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3Cat.

0: que a ICAT els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.